0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó, este dijous 6 d'agost del 2026, i això ens compta la previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: 33 graus de màxima, 23 de mínima, vent del sud-est, que després serà del sud a 15 km hora. Solejat amb intervals nuvolosos que seran més notables en les hores centrals. Per a demà divendres, la cosa no canviarà massa ni en quant al vent ni en quant a la màxima. L'índex ultravioleta està en nivell 8. I amb la satisfacció que l'incendi està controlat, han sigut molts dies, tots ja, de patiment des de que s'iniciara. El proper dilluns, ja saben que l'Ajuntament de la Vall ha comunicat que obrirà aquesta finestra única per a canalitzar totes les accions, la informació, les ajudes al voltant de les persones afectades per l'incendi. Però al marge de tot això també és important, i per això

0: quemes ni cremes ni utilizar el foc i no canviar l'ús forestal de la finca. D'entre les coses que cal fer, informar-se i consultar, afavorir la regeneració natural, protegir el sòl i comunicar les incidències. I fer cas, per exemple, a gent que n'entén, com el nostre col·laborador Gabriel Abad, que estima que el procés de recuperació, si tu va bé, podria ser este.
1: Allò que ocasiona un vent com el que van tindre dissabte i aquella ponentada, és que el foc passa molt ràpid. Aleshores, diguem que no s'acarnissa cremant sobre el combustible. Senzillament va saltant i combustible que troba, combustible que crema. Però no és una combustió lenta ni una combustió continuada en el temps. Capacitat de recuperació. A veure, considerant que la major part de les espècies forestals del terme de la vall, hi ha alguna surera, alguna carrasca, d'allò que queda de fer carboneres antigament, és pi blanc. Si se pi ha sigut capaç de deixar abundant banc de llavors, pinyons, pinyes madures en pinyons en el substrat, possiblement en les primeres pluges, possiblement, m'estic arriscant, val? Possiblement en les primeres pluges de la tardor ja vegem plantuletes. Que els pins per se rebroten és molt difícil, perquè l'únic pi amb capacitat rebrotadora és el pi canari. Carrasques, sureres, si el foc ha sigut ràpid, són arbres extremadament resilients i adaptats, resistents al foc, i segurament en qüestió de mesos molts d'ells hauran tingut capacitat de rebrot.
0: Pues que siga, siga. Hem eixit d'altres coses, també ens eixirem d'esta.
2: En Caixa La Vall Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
3: Y en Caixa La Vall Xilxes también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa La Vall.
0: Y este dijous 6 de agosto en Les Peñes combinen la actividad taurina y la música.
4: De l'1 al 9 d'agost viu les penyes en festes. Més de 100 actes per a gaudir de la Setmana Gran de la Vall. Amb el suport de l'Ajuntament de la Vall d'Uixó, Regidoria de Festes.
0: És que avui dijous afegís a les 10 que estava prevista la cercavila taurina amb la xaranga La Bomba Show, el xupinazo infantil, com contava el president de l'associació, Héctor Bermúdez, el dia que anunciava, primera, que les festes començarien més tard, arrencarien a migdia del passat diumenge, i alguns canvis que anaven a produir-se. I este és un d'ells.
5: El dijous n'hi ha una transhumància, però a nivell infantil, no, el dissabte per al matí se solia fer, sempre s'ha fet el xupinazo infantil, algo que sempre li donen mocaors a xiquets i xiquetes, que és molt, molt bonic i que, correcte, com hem parlat abans, no es pot fer. El traslladarem al dijous, abans de la transhumància, en un principi a les 10 del matí, allà en la plaça La Pau, farem el que seria el xupinazo infantil, no?
0: El xupinazo infantil, la transhumància de la ramaderia Víctor en Ròdenas. Bueno, l'actuació de Efraín serà a les 3:30. El concurs de ramaderies continuarà, òbviament, a les 5:30, amb la participació, amb la intervenció de la ramaderia d'Eulogio Mateo, de Càrcar, Navarra. A les 8, actuació de Pop and Cot Routers a l'escenari Caixa La Vall San Isidro, està patrocinat per la penya Cosacos, i a les 12:30 de la nit, gran concert de La Fuga en l'escenari Clínica Dental Manuel Bernal. Sobre este dia i sobre este concert, hi ha la regidora d'Igualtat, Maria Cruces, temps enrere. Així, en la SER, es parlava de la instal·lació del punt Violeta.
6: Doncs ese dia contratem un punt violeta amb professionals també que estiguen allà al concert, que se fan visibles per a que la gent es veja, sàpien que està, focalitzar sobretot això, a que qualsevol xica, qualsevol dona que es veja agredida d'alguna manera... I vull dir que les festes, i això és una llança que tirem a les festes del nostre poble,

0: no tenim, no hem tingut casos molt, molt greus, i no tenim, no solen tindre molts casos d'aquest tipus, però estar allí ja te dona una seguretat i te dona això, el saber a on pots adreçar-te si passara, i a les persones que pogueren fer-lo també els frena una mica de dir-li que estem un poc vigilats, no? Uh-huh. Que en este poble les coses es vigilen i ha de ser així.
1: Dijous, dia 6 d'agost, i a les 6 de la vesprada, reinauguració del bar del Casal Jove de la Llosa. Per fi, continua l'alcalde, Ximo Llopis.
2: Bueno, pues sí, la verdad es que ha costat, ¿eh? Ha costat això de que al final algú se ho quedara, ¿no? Al final sí que ho teníem en marxa. Lamentablement, pues l'any passat se ho va deixar el xique que ho portava. Després se ho traguere, no se presenta ningú. I ha vingut moltíssima gent ha vingut sempre a mirar el local, a tal, a preguntar, tal, però de mirar i preguntar no, ni, no plegava ningú que diguera jo ho agarré. I ara, però bueno, pues sí que n'hi ha una persona, en este cas del Port de Sagunto, que està interessada en agarrar-lo, i bueno, per tant, pues farem l'apertura el dijous a les 6 de la vesprà.
1: I en Nules, la festa dels farolets. Regidor de Tradicions, Ramon Martínez.
3: Perquè nosaltres la festa la fem, primer fem, per la nit fem la cercavila, per la platja, acompanyats per els dimonis del poll, perquè donen un poquet de llum, de color i tal. Cantem, tenim tres parades per cantar el Chicho Cochero, que és la cançó que tu sabien que se cantava la nit de, o quan ensenien el farolet, pues el Chicho Cochero, i ens acompanyen els cabuts. Però abans en l'estany, el Parc Natural de l'Estany, se fa un taller de confecció, i allà en el taller de confecció pues, s'ha convertit ja en una festa completament familiar, d'amics que van els xiquets en el melonet, i allí pues, el treballen, el fan, l'Ajuntament es donem la cordeta, es donem el ciri, es donem tal.
1: Les farmàcies de Guàrdia, Nules, Mari Carmen Navarro, Puríssima 89, i en la Vall Victòria Centelles, Jaume I 72.

0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó, este dijous 6 d'agost del 2026, i això ens compta la previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: 33 graus de màxima, 23 de mínima, vent del sud-est, que després serà del sud a 15 km hora. Solejat amb intervals nuvolosos que seran més notables en les hores centrals. Per a demà divendres, la cosa no canviarà massa ni en quant al vent ni en quant a la màxima. L'índex ultravioleta està en nivell 8. I amb la satisfacció que l'incendi està controlat, han sigut molts dies, tots ja, de patiment des de que s'iniciara. El proper dilluns, ja saben que l'Ajuntament de la Vall ha comunicat que obrirà aquesta finestra única per a canalitzar totes les accions, la informació, les ajudes al volcán de les persones afectades per l'incendi. Però al marge de tot això també és important, i per això se recorda també en les xarxes institucionals, què se pot fer i què no fer ara, després de que ja hagi passat tot. Per a que quede clar, una frase que us resumís: la millor ajuda és no intervindre si no se sap què fer o si no se té un criteri tècnic. Què no hi ha que fer? Pues, òbviament, retirar arbres, llenya o restes vegetals que hagin sigut cremades. No fer les desbrosses, rotulacions, moviments de terra ni treballs en maquinària. Cal evitar el trànsit innecessari de vehicles.

0: està cremant sobre el combustible. Senzillament va saltant i combustible que troba, combustible que crema. Però no és una combustió lenta ni una combustió continuada en el temps. Capacitat de recuperació. A veure, considerant que la major part de les espècies forestals del terme de la vall, hi ha alguna surera, alguna carrasca, d'allò que queda de fer carboneres antigament, és pi blanc. Si se pi ha sigut capaç de deixar abundant banc de llavors, pinyons, pinyes madures en pinyons en el substrat, possiblement en les primeres pluges, possiblement, m'estic arriscant, val? Possiblement en les primeres pluges de la tardor ja vegem plantuletes. Que els pins per se rebroten és molt difícil, perquè l'únic pi amb capacitat rebrotadora és el pi canari. Carrasques, sureres, si el foc ha sigut ràpid, són arbres extremadament resilients i adaptats, resistents al foc, i segurament en qüestió de mesos molts d'ells hauran tingut capacitat de rebrot.
1: Pues que siga, siga, MC d'altres coses, també ens eixirem d'esta.
2: En Caixa La Vall Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
3: Y en Caixa La Vall Xilxes también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa La Vall.
1: Y en este dijous 6 de agosto en Les Peñes combinen la actividad taurina y la música. De l'1 al 9 d'agost viu Les Peñes en Festes. Més de 100 actes per a gaudir de la Setmana Gran de la Vall. Amb el suport de l'Ajuntament de la Vall d'Uixó, Regidoria de Festes. És que avui dijous s'afegís a les 10 que estava prevista la cercavila taurina amb la xaranga La Bomba Show, el xupinazo infantil, com contava el president de l'associació, Héctor Bermúdez, el dia que anunciava, primera, que les festes començarien més tard, arrencarien a migdia del passat diumenge, i alguns canvis que anaven a produir-se. I este és un d'ells.
4: El dijous n'hi ha una transhumància, però a nivell infantil, no, el dissabte per al matí se solia fer, sempre s'ha fet el xupinazo infantil, algo que sempre li donen mocaors a xiquets i xiquetes, que és molt, molt bonic i que, correcte, com hem parlat abans, no es pot fer. El traslladarem al dijous, abans de la transhumància, en un principi a les 10 del matí, allà en la plaça La Pau, farem el que seria el xupinazo infantil, no?
1: El xupinazo infantil, la transhumància de la ramaderia Víctor Ròdenas. Bueno, l'actuació de Efraín serà a les 3:30. El concurs de ramaderies continuarà, òbviament, a les 5:30, amb la participació, amb la intervenció de la ramaderia d'Eulogio Mateo, de Càrcar, Navarra. A les 8, actuació de Pop and Cot Routers a l'escenari Caixa La Vall San Isidro, està patrocinat per la penya Cosacos, i a les 12:30 de la nit, gran concert de La Fuga en l'escenari Clínica Dental Manuel Bernat. Sobre este dia i sobre este concert, hi ha la regidora d'Igualtat, Maria Cruces, temps enrere. Així, en la SER, es parlava de la instal·lació del punt Violeta.
5: Doncs ese dia contratem un punt Violeta amb professionals també que estiguen allà al concert, que se fan visibles per a que la gent es veja, sàpien que està, focalitzar sobretot això, a que qualsevol xica, qualsevol dona que es veja agredida d'alguna manera. I vull dir que les festes, i això és una llança que tirem a les festes del nostre poble, no tenim... no hem tingut casos molt, molt greus, i no tenim, no solem tindre molts casos d'aquest tipus, però estar allí ja te dona una seguretat i te dona això, el saber on pots adreçar-te. Si passara, i a les persones que pogueren fer-lo també els frena una mica de dir-li que estem un poc vigilats, no? Que en este poble les coses es vigilen i ha de ser així.
1: Dijous, dia 6 d'agost, i a les 6 de la vesprada, reinauguració del bar del Casal Jove de la Llosa.

0: Per fi, com diu l'alcalde, Ximo Llopis.
1: Bueno, pues sí, la verdad es que ha costat, ¿eh? Ha costat això de que al final algú se ho quedara, ¿no? Al final sí que ho teníem en marxa. Lamentablement, pues, l'any passat se ho va deixar el xique que ho portava. Després se ho traguere, no se presenta ningú. I ha vingut moltíssima gent ha vingut sempre a mirar el local, a tal, a preguntar, tal, però de mirar i preguntar no, ni, no plegava ningú que diguera jo ho agarré. I ara, pues, bueno, pues sí que n'hi ha una persona, en este cas del Port de Sagunto, que està interessada en agarrar-lo, i bueno, per tant, pues, farem l'apertura el dijous a les 6 de la vespre.
0: I en Nules, la festa dels farolets. Regidor de Tradicions, Ramon Martínez.
2: Perquè nosaltres la festa la fem, primer fem, per la nit fem la cercavila, per la platja, acompanyats per els dimonis del poll, perquè donen un poquet de llum, de color i tal. Cantem, tenim tres parades per cantar el Chicho Cochero, que és la cançó de que tu sabien de que se cantava la nit de, o quan ensenien el farolet, pues el Chicho Cochero, i ens acompanyen els cabuts. Però abans, en l'estany, el Parc Natural de l'Estany, se fa un taller de confecció. I allà en el taller de confecció, pues, s'ha convertit ja en una festa completament familiar, d'amics, que van els xiquets en el melonet, i allí pues, el treballen, el fan, l'Ajuntament es donem la cordeta, es donem el ciri, es donem tal...
0: Les farmàcies de Guàrdia, Nules, Mari Carmen Navarro, Puríssima 89 i en la Vall Victòria Centelles, Jaume I 72.

0: Hoy por hoy,
1: esa no soy yo.
2: Radio La Vall d'Uixó.
3: Última hora, viene otra ola.
4: ¿De calor?
3: No, de regalos en Vidanova Park. Canjea tus tickets y llévate un ventilador, una pelota o un abanico. Siempre toca. Este verano viene con regalo.
4: Consulta toda la información en nuestra web y redes sociales. Vidanova Park, tu parque comercial en Sagunto.
5: Fonteta de Besols. Una altra font ben antiga, on també arribava l'aigua clara de la Nogueret. A finals del segle XIX, aquest carrer era conegut com el de la Font Nova, i ja aleshores la fonteta donava faena, perdia aigua i enfangava el carrer, encara sense empedrar. Estava adossada al mur d'un hort, l'hort de Don Fausto, prop de la casa dels Garcia, una nissaga ballera que ens regalà dos grans erudits, Honori i el seu fill Arcadi. Fins a l'any 1982, la font brollava més prop del cantó amb el carrer Eleuterio Pérez, antic de les Olleries. Aquell any fou desplaçada uns pocs metres i reconstruïda en fer l'edifici on està adossada. De la fonteta original encara se'n conserva l'aixeta, amb la cara d'una ninfa coronada amb fulles i plantes de riu, la pica i els safareig fets d'una pedra entre grisa i blavosa com la de les nostres muntanyes. I vos preguntareu, per què Besols? Conten que el nom ve d'una família que vivia just enfront, més concretament del tio Besols. Potser ell vigilava la font? Potser en feia la llei? Un bullant gavallero, qui sap? Els veïns no m'ho conten.
6: La vorera és un espai per a les persones. Per la vorera els patinets elèctrics no poden circular. Respecta les normes, protegeix els vianants i contribueix a una convivència més segura. Policia local de la Vall d'Uixó, Ajuntament de la Vall d'Uixó.
7: Els gestos quotidians sumen, també en la lluita contra els mosquits. Evita l'acumulació d'aigua en recipients i jardineres exteriors. Si tens mascota, buida cada dos dies l'abeurador. Neteja les piscines i tracta l'aigua adequadament. En el camp i horts urbans, cobreix els bidons i les bases de rec. Evita que es queden al descobert. Mantindre els mosquits a ratlla també està al teu abast. La teua col·laboració és necessària. Diputació de Castelló, contem amb tu.
8: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.
9: En la cadena SER.
10: Tanto botoncito estúpido y no te han puesto una radio.
11: ¿Qué te gustaría escuchar?
10: ¿Qué ha sido eso?
11: ¿Deseas alguna información sobre Silicon Valley?
10: No, solo quiero saber quién es usted y por qué está escuchando.
11: No es necesario que subas la voz. Oigo todas tus preguntas perfectamente. Soy la voz del microprocesador de Knight Industrias 2000. KITT son mis siglas. KIT se lo prefiere.
0: Hoy por hoy, con Pedro.

0: Hola, què tal? Com estan? Benvinguts i benvingudes un dia més a Hoy por Hoy de Ràdio La Vall d'Uixó, edició de l'estiu, dijous, 6è dia del mes d'agost del 2026, un dia en el que les penyes en festes ha tingut lloc este matí a les 10 el xupinasso infantil. Un acte afegit a la transhumància que hi havia prevista a aquesta hora de la ramaderia Víctor Rodenas, un xupinasso infantil que ve de l'ajornament precisament del dissabte passat de l'inici de les festes. A les 5 i mitja se reprèn l'activitat del concurs de ramaderies amb la participació de la ramaderia d'Eulogio Mateo de Càrcar, Navarra. A les 8 de la vesprada, i tornant al tema musical, l'actuació de Pop and Cot Routers a l'escenari Caixa la Vall Sant Isidro i que patrocinarà la penya Cosacos. I a les 12 i mitja d'esta matinada el gran concert de La Fuga i a l'escenari de Clínica Dental Manuel Bernat al recinte final a la zona de les Carpes, on acabarà precisament la nit amb el DJ Pascu. Això és un capítol festiu en la vall, en marxa també les de Mascarell, tot i que, bueno, van iniciar el dia 2, però n'hi ha un salt de 20 dies, es tornaran a reprendre el dia 26 d'agost, ara ho parlarem de seguida amb Guillermo Latorre, el regidor de Mascarell, regidor delegat de Mascarell en Nules, que ens acompanyarà ara de seguida. I Moncofalla disfruta d'unes completes i diverses festes per a Sant Roc. Està immersa ja en la celebració d'estos festejos. La Casa de la Cultura acollir representacions de teatre compromès amb la igualtat, com per exemple ixe Les Mans Invisibles de Pilar Díaz Romero, mentre que l'Avinguda Mare Nostrum ha servit com a circuit per al tradicional pedaleig nocturn Moncofa Pedalea. Bueno, pues és un mes de celebracions, d'esdeveniments, de festes nules també, que ho té tot enllestit per arrencar les festes patronals. I al marge d'això, l'actualitat porta per seguir parlant de l'incendi, un incendi ja controlat, afortunadament. Parlem de cítrics, la Unió que preveu una collita de cítrics en la Comunitat Valenciana de 2,59 milions de tones, malgrat això serà la segona més baixa de les dues darreres dècades. I tot això, a partir de les 2:17, ampliarem aquelles coses que estan conformant l'actualitat d'este sisè dia del mes d'agost, dijous, dia 6. Arranquem en no res. Saludem a Guillermo Latorre, que està ja esperant.
1: Hoy por hoy, amb Vicent Arnau.
2: En Caixa La Vall Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti.
3: De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año.
4: Más horario, más servicio, más...
5: Y en Caixa La Vall Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa La Vall.
6: Yo combino.
7: Ella combina.
6: Todos podemos combinar.
7: En Esteve Óptico tienes dos gafas completas al precio de una.
6: Por la compra de tus gafas con lentes antirreflejantes, llévate de regalo otra gafa de vista o de sol, graduadas.
7: Combínalas como tú quieras. Da igual el tipo de cristal que necesites, monofocal, progresivo, tienes dos gafas completas al precio de una.
6: Solo tienes que elegir la combinación que se adapta a ti.
7: ¿Y tú a qué esperas para combinar?
6: Esteve Óptico, calle Benigafuy, número 5, La Vall d'Uixó.
7: Nosotros te asesoramos. Verás qué bien.
8: Y ahora puedes pagar las

0: l'1 al 9 d'agost viu les penyes en festes. Més de 100 actes per a gaudir de la Setmana Gran de la Vall. Amb el suport de l'Ajuntament de la Vall d'Uixó, Regidoria de Festes.
1: Última hora, viene otra ola.
2: ¿De calor?
1: No, de regalos en Vidanova Park. Canjea tus tickets y llévate un ventilador, una pelota o un abanico. Siempre toca. Este verano viene con regalo.
2: Consulta toda la información en nuestra web y redes sociales. Vidanova Park, tu parque comercial en Sagunto.
3: Hoy por hoy, d'estiu, amb Vicent Arnau.
4: I en este dijous 6 d'agost del 2026, en referència a nules, ja saben que tenim també el dia dels farolets o dels fanalets, no sé exactament, no? Com quina definició li fiquen, suposo que les dos, però anem a parlar de nules, però no anem a parlar d'això que ja ho hem comentat. La por de mascarell que ahir diem que sí, que inicia les festes, però que la pega un salt, que s'iniciaven realment el diumenge dia 2 d'agost, en la missa en honor a la Mare de Déu dels Àngels, en la processó, i ara ja fins el dimecres 26 d'agost, que tornarà a l'esmorzar de pa i porta al local multifuncional. D'això sí que parlarem una miqueta en el convidat que tenim avui dijous, així, en Ràdio La Vall d'Uixó, i que saludem ja Guillermo Latorre. Què tal? Bon dia.
5: Molt bon dia, Vicent.
4: Anem a parlar d'esta i altres qüestions, però la primera. Vaig tenir l'oportunitat de parlar, això sí, amb l'alcalde del municipi, amb David García. Van coincidir alguna que altra estona sí, al lloc de comandament que n'hi havia, al PMA, per el tema de l'incendi en la vall. En tu no he tingut ocasió de parlar del que ha sigut esta tragèdia que ens ha tingut tots... 12 i pico dies, perquè està controlat, però extingit del tot no està. Això ja d'entrada. Que tremendo ha sigut això, absolutament per a tot, per a les àrees relacionades amb tu, també, Guillermo.
5: Sí, la pèrdua patrimonial ha sigut bestial. Afortunadament, i el primer que hi ha que destacar és que no hi ha hagut víctimes, i això sempre és el primer que devem de destacar, que també pèrdues materials en quant a immobles, crec que són dos o tres cases de les disseminades que hi havia per termes municipals, ja siga Vilavella o ja siga Artana, però estem parlant de que en tota probabilitat una generació no coneixerà la Serra d'Espada en el seu esplendor. I a mi, mira, se m'ha posat el pèl de punta. És una llàstima perquè el meu fill, per exemple, és un assiduo, anem moltes vegades al castell de Vilavella, m'encanta portar-li allí, sempre li dic d'ací vam néixer el nostre poble i li intento contar la nostra història i que s'encaixa estima per el patrimoni. I l'altre dia quan veure la muntanya crema, calcina, sense cap arbre, i li ho vaig intentar explicar, també se'm va posar en el cor compungit i ho va sentir moltíssim. És que estem parlant de que segur, en tota probabilitat, la Serra d'Espadà no serà verda hasta... perquè això tarda moltíssim, i estem parlant de 70-80 anys per a que l'arbre es puga tornar a arraigar en una terra que ara és tot cendra. I després està el valor del patrimoni que han perdut, que afortunadament és tot pedra, i la pedra finalment pues, no queda calcinada, està negra, se pot lluir altra vegada, però el castell de Vilavella, les trinxeres de la Guerra Civil de Vilavella, el castell de Castro, la nevera de la Font de Cabres, i afortunadament la part d'Eslida, per exemple, la ruta de la Font de Cabres, que no s'ha, la ruta de l'aigua no s'ha calcinat, però allí dalt tenim molt de patrimoni. És un trosset perquè la gent que no estiga, que mos puga sentir i no siga d'ací baix de la Plana Baixa, este piquet de la Serra d'Espadà que ens unís a tots estos pobles, a la Vall, Vilavella, Nules, Artana, és una de les zones més concurrides per la gent que fa esport de muntanya. Jo sóc un assidu en mon pare, i les curses que fa, la cursa de Vilavella, cursa de Nules, la cursa d'Eslida, és una zona molt proclive a fer curses, tant de bici com a peu. És una zona preciosa, i pues, és que hem conegut tota la vida això. Ara quan venia, per exemple, així que va a l'estudi, que voltaves el cap i ho veies tot negre i tot pelat sense un arbre, és que la tristesa que sents quan eres d'ací, tot el que has estimat això, doncs...

0: per una banda molt content perquè afortunadament no ha passat res, no tenim que lamentar ninguna víctima, però per una altra una pèrdua de tremendo valor que no se pot imaginar.
1: I mira que ara fem busquem, no?, agarrar-nos a coses per a tractar de ser optimistes, i perquè ha sigut també un incendi, una virulència i una rapidesa tremenda, i precisament volíem agarrar-nos a que ha sigut tot tan ràpid que el que agarra per banda pues, ho ha socarrat, però també això el que ha propiciat és que afortunadament algunes coses no ha pogut encarnissar-se en ello, no? per entendre-ho, és un poc l'esperança que tenim de a veure si a partir d'ahir pues, rebaixem un poc, no?, tota aquesta xifra d'anys que tu has dit per tornar a veure en tot el seu esplendor, perquè ja dic, afortunadament dins de la desgràcia en algunes coses no ha arribat a encarnissar-se ara en lo que ha cremat, pues, des de l'ho i no queda res.
0: Sí, i així és on tenen que entrar les institucions i que tot siga dit. N'hi ha que agrair des del primer moment, suposa que l'alcalde ho haurà fet també aixina, però nosaltres que hem viscut això, perquè sabeu que Nules ha sigut un centre d'acollida tant de Vilabella com d'Artana i hem estat al peu del canó, sí, tots els dies des del dissabte, n'hi ha que destacar el paper fonamental de les administracions, no? tant Conselleria, Diputació com l'Estat ens han visitat diverses voltes a Nules, i a la mínima que necessitàvem alguna cosa despenjaven el telèfon davant nostre i agilitzaven qualsevol tipus de tràmit. Per tant, en altres coses que puguem enfadar-nos, però en això sí que n'hi ha que dir que les administracions han estat al peu del canó, i per això dia que ara, per lo que comentaves, és el moment de que les administracions parlen. Hem conegut que des de Conselleria i des de Diputació se'ns donaran fons econòmics als municipis afectats, no només per la reconstrucció, la part privada dels animals, dels ganaders que hauran perdut els seus animals, sinó per a l'administració local, tota aquesta part de la Serra d'Espadà, tot aquest llenço de verd que teníem, pues que els pobles puguem tornar a renaturalitzar aquesta zona i que torni a ser l'esplendor que n'hi ha. Però jo crec que així el que, a banda que està molt bé que les administracions ens aporten econòmicament una ajuda per a poder tornar a iceberg que teníem, sí que els ajuntaments en tindrem que entendre en aquesta reforestació i en aquests treballs de reacondicionar la nostra Serra d'Espadà, perquè al final és comuna, és a dir, la Serra d'Espadà cada un té el seu trosset, la vall té el seu trosset, però crec que tenim que anar tots a una, perquè si ho mirem en perspectiva la Serra d'Espadà és de tots. Per tant, ara ve el treball dur, ara ve el treball de consolidació d'un espai protegit natural dels més importants que n'hi ha en la Comunitat Valenciana, i que tenim que treballar colze a colze en les diferents administracions per a que tot torni al seu esplendor.
1: Pues tant de bo això siga així, que com tu bé has dit, que les administracions parlen, que parlen, que no barregen, que almenys en este tema, per a tot lo demés ja es veuran. Guillermo, parlant de neteja i de coses que el món, lo que és el bosc, la muntanya i tal, també requereix d'aquesta neteja, però en este cas parlem de la neteja de finques al voltant del Benicato, aquesta joia que afortunadament encara conserveu i teniu en Nules.
0: Sí, acabant les obres del jaciment de Benicato, diferents veïns del municipi que tenen parcel·les al voltant del jaciment ens varen presentar via registre d'entrada, o directament em cridaven a mi o venien al despatx comentant-me, i amb raó, que clar, després de tantes obres, tant pas de camions, etc., la polseguera, la pols del jaciment i del voltant, pues, es posava damunt de l'arbolat, damunt dels tarongers, damunt de les oliveres d'estos veïns, i que ens demanaven per favor que si poguérem netejar-los. La pols als arbres no els va bé, a les fulles i de més. Per tant, crec que és de justícia que si jo com a ajuntament els han brotat les finques per fer una obra en la parcel·la meua, diguem, és de justícia que els netege la finca com estava al principi. I és el que vam fer la setmana passada. Durant un matí vam portar una cuba d'aigua i diferents operaris varen estar netejant arbre a arbre totes les finques del voltant que varen poder estar perjudicades en el moment de l'obra, i també varen netejar tot el jaciment, en forma que quan ara vaig al Benicató, tant el jaciment com el voltant del jaciment, les parcel·les privades, donen l'apariència de que així no ha passat res. Per tant, hem intentat complir en el mandat que els veïns volien.
1: I tot això en referent a l'ampliació del vial Viciedo, Guillermo?
0: Pues lo de l'ampliació del vial és, estem ja treballant en el projecte, ja el tenim un projecte redactat d'un arquitecte del municipi. El projecte tindrà tres fases, perquè és un projecte ambiciós. Estem parlant de que quan anem per el Caminàs i anem a girar a mà esquerra al camí Viciedo per encontrar-nos a 800 metres en el jaciment del Benicató, ja saben, perquè ho han comentat, que el Viciedo no accepta un vehicle de gran format. És un camí molt estret, està asfaltat, però és molt estret i només permetís el pas en un sentit i d'un vehicle normal. No podria passar un autobús, per exemple. I això és un hàndicap, és un problema, perquè tens un jaciment ara molt arreglat i molt atractiu turísticament, però que, sin embargo, no podria accedir un autobús. La solució té que ser ampliar el vial. Primer pas per ampliar el vial, n'hi ha que comprar totes les parcel·les, totes les finques privades que estan al voltant del Viciedo, paret en paret en el Viciedo. Bueno, pues lo primer que han fet ha sigut presentar una oferta a 13 propietaris de les parcel·les que hi ha fins al jaciment. Des del Caminàs al jaciment són 13 parcel·les que linden en el Viciedo i són 13 propietaris diferents als que ja han presentat una oferta formal. Una vegada tinguem les 13 parcel·les dins de l'administració municipal, el següent pas seria la fase 2, que és l'acondicionament mínim del camí de l'ampliació del vial per a que ja puguen passar els primers autobusos. És a dir, no anem a asfaltar de primera en la fase 2, no anem a asfaltar ja el camí, perquè estem parlant d'un projecte de vora 250.000 euros en total, entre arreglar-lo, consolidar-lo, fer un passeig bonic. Lo que pretenem és fer un vial en doble sentit, un pas de bicicletes i un pas de persones que puguen anar a peu, en zona de sombra, zona d'arbolat, zona de bancs, etc. És un projecte ambiciós i lo que creiem que lo primer que hauríem de fer quan comprem aquestes parcel·les és allisar-ho, diguem, no? Posar com un estil de graveta, acondicionar el camí de forma que ja pugui ser factible el pas dels autobusos. I hi ha una tercera fase, menys quantiosa, ja hauria de ser l'acondicionament total d'eixe vial, que miraríem d'acollir-nos algun tipus de subvenció d'urbanisme per a poder acondicionar i acometre aquest camí. Però sàpiguen els veïns de Nules i tots els que estiguen interessats en anar al Benicató que l'Ajuntament de Nules ja està treballant en l'ampliació del vial per a que puguen fer-se visites en vehicles com puguen ser uns autobusos.
1: Perfecte, pues tant de bo, no? El Benicató siga ese reclam que des de fa temps esteu ahí peleant i lluitant, no? El tema que vaja tot bé en ese sentit. Has nomenat algo de subvencions. Jo volia preguntar-te, ja que hem entrat en este tema, n'hi ha, crec que més d'una, però una d'elles relacionada o està otorgada per el tema de la Fira Medieval de Mascarell, que mai serà 7, 8 i 9, no?, de novembre.
0: Així és, sí. I justet la setmana passada varen fallar en el tema de la subvenció, i una subvenció que trau Turisme Castelló, la Diputació, en quant a difusió de festes protegides. Ja sabeu que varen protegir la festa de la Fira Medieval de Mascarell, que ara mateix és festa d'interès turístic autonòmic, i per tant podem acollir-nos a este tipus de subvencions, i varen aconseguir, si no m'enganya, 6.400 euros per a ixa difusió, no?, que fem en els mitjans de comunicació. Quan contratem un mitjà de comunicació, pues que vinga subvencionat per Diputació i no li costa tants diners a l'administració. Pues bueno, és una bona notícia, perquè és la primera vegada que ens acollirem a este tipus de línia de subvencions per a la Fira Medieval. I parla molt bé. Per què parla molt bé? Perquè esta subvenció és una baremació de punts. i nosaltres hem tret la puntuació màxima, és a dir, així el que puntua és si és un tipus de festa de rellevància local, provincial o autonòmica, te dona més o menys punts, la difusió que se li puga donar, és a dir, l'empaque, la importància que té la fira. Hem tret la màxima puntuació i ens han otorgat el màxim que podíem, que era el 60% del total que demanàvem, i ho hem aconseguit, no? Vam demanar sobre 12.000, ens han donat els 6.500 euros i estem molt contents perquè ara podrem reaprofitar i aquests diners que teníem ja anclats per a premsa es podríem reorientar en un altre tipus de material.
1: Esta és la Fira Medieval de novembre. Correcte. Però abans està el Congrés d'Història i aquest tema no sé com ha quedat, si d'ahir toca alguna subvenció o no, Guillermo.
0: Mira, pues justet, a mi, jo és que sóc un enamorat de les subvencions.
1: Són les que possibiliten fer grans coses.
0: Correcte. Jo les intento pescar totes i busseig moltes vegades en els taulers d'anuncis de Generalitat, Diputació, etc. I també tinc els tècnics a la White. Uh-huh. I justet Fa un parell de dies ens vàrem assabentar de que la Generalitat Valenciana, a propòsit de l'efemèride que enguany es complixen el 750 aniversari de la mort de Jaume I, ha tret una línia nova de subvenció que imagina que serà només per a aquest any, però que és molt d'agrair que se traga, en quant a que qualsevol administració pública que vagi a presentar pues, o vagi a fer un congrés, una presentació, etc., al voltant tant del dret civil valencià com a la figura de Jaume I, doncs bé, que pugues presentar aquest projecte i que Generalitat Valenciana Cultura te subvencionarà. Ja sabeu, perquè ho vam anunciar en més antelació, que el Congrés d'Història de Nules, la tercera edició, que és d'enguany, el 24 d'octubre, el nostre objectiu era ressaltar la figura de qui és el nostre fundador, que no és més que Jaume I. I entonces el nostre congrés, com ve al voltant de la figura de Jaume I, pues bé, creem que podem acollir-nos a esta subvenció i dilluns, si no passa res, la començarem a tramitar i esperem que a Conselleria li agradi el nostre projecte i ens puga ajudar econòmicament a fer-ho possible.
1: Sí, senyor, i això serà una gran notícia. Guillermo, ahir dia jo, quan vaig dir l'agenda, d'ací, de les festivitats de la comarca i tal, que les festes de Mascarell havien començat, i no vull dir cap mentira, perquè el que és començar han començat, el passat dia 2. Ara bé, també és cert que peguen un salt i que volen anar el dimecres 26 d'agost. Recorden la darrera visita que es va fer ací, ja també ho hem escoltat en els espais informatius, que un dels teus desitjos i una de les coses que tenies clares per enguany era que fora de molt d'eixir al carrer, d'estar al carrer, de fer vida social i que la gent interactuara entre ells. I jo crec que això continua sent l'objectiu d'este Mascarell 2026, no?
0: Té que ser el leitmotiv d'enguany. Les festes de Mascarell, afortunadament Mascarell, perquè no és molt gran i són al voltant de 100 persones les que viuen tot l'any, quan venen festes el veïnat se volca per complet. Inclús gent de Nules, sabeu que les festes de Mascarell coincidixen sempre en les festes de Sant Bartomeu, en les festes patronals de Nules, i el veí de Nules moltes voltes se té que partir, no? Però a Mascarell ve moltíssima gent, no només de Nules, sinó de pobles del voltant, sobretot gent aficionada al món al món taurí, i venen a veure-mos. Per què volia millorar el d'estar al carrer? L'any passat, quan vàrem organitzar les festes, a mi sempre després d'organitzar festes, cap a octubre, cap a novembre, m'agrada celebrar el Consell Social de Mascarell, que és una representació de veïns, són quatre veïns que representen al poble, i juntament amb l'alcalde, en David, i juntament amb el consejal de Mascarell, doncs m'agrada que valoren i critiquen com han sigut les festes de l'any este que se va celebrar i com se podria millorar per l'any que ve, en aquest cas per enguany. Uh-huh. En general se va destacar que van ser unes festes molt boniques, molt nombroses, malgrat la pluja que va haver, per exemple, el dia del tombe de bou, etc. Però n'hi haven cosetes que se podien millorar. Per exemple, més coses per a xiquets. Bé, doncs enguany han passat de tindre un dia de xiquets, que va ser l'any passat, enguany anem a tindre tres dies per a xiquets. Castells inxables, festa de l'aigua, festa de la bromera, i una cosa que se diu esplash, unes pistes perquè els xiquets se tiren i coses d'aigua.
1: I se'n refresquen.
0: Correcte, que és que en agost els va pegar fort. I després, una altra cosa que trobàvem a faltar dels últims anys és els concursos que fèiem al carrer. Per exemple, vam celebrar fa 3 anys un concurs de tortilla de Quereguilla que va ser molt nombrós, que agrada moltíssim. Pues anàvem al multifuncional, cada persona venia amb la seva tortilla, un jurat, provàvem les tortilles i otorgàvem un premi. Vulgues que no, i ses cosetes que pareixen tonteries fa poble, perquè els veïns guisen en sa casa, te porten a la tortilleta, se fan la foto, almorzem tots junts en les tortilles que tots han guisat, estem xerrant i estem animats. És diferent l'ambient, és que tenim que discernir que les festes de Mascarell no van a ser mai com les festes de Sant Bartomeu, més que res per el nucli provisional, sí, estem parlant de 100 persones, al final som una família, és que estem en Mascarell, mos coneixem tots. Per aquest motiu, enguany, pues, hem tornat a voler fer el concurs de la tortilla en Quereguilla, que també va anar, però volíem fer molt més i hem fet el concurs de paelles. I l'any que ve ja ens han advertit els veïns que els agradaria que el dia que vàrem celebrar la setmana passada de les festes de la missa de Nostra Senyora dels Àngels, que els agradaria que aquest mateix dia, per l'any que ve, poguérem fer, després de la missa i de la provesó, una torra popular en la plaça Major. Pues no veig cap inconvenient. I això, al final, és lo que fa poble i és el que volíem fer. I en suma, pues és el que hem intentat en esta programació, no? Sobretot centrant-nos en els xiquets, ampliant les activitats que podem fer per a ells i sobretot que intenten tots els veïns de Mascarell, de totes les edats, pues estar al carrer i fer festa i que se note que són les festes patronals.
1: I veus també que, bueno, lo que és la programació de Taurina, òbviament, el dissabte 29 d'agost n'hi ha, però a partir de setembre estaran les vespres de vaques, no?, previstes.
0: Sí, no, i enguany és un altre punt que ja sabeu que el món taurí agrada moltíssim al públic en general, i en Mascarell són molt taurins, i enguany, per exemple, si vos percateu el dia de l'Ajuntament, hem comprat un bou més. Ne traurem dos de vesprada i n'envolarem un de nit. I en general també tindrem més dies de vaques respecte a l'any passat. I també hem renovat, igual que l'any passat, que va ser una prova pilota i ho vam fer per primera vegada, la transhumància per als carrers de Mascarell. Va agradar moltíssim, va haver moltíssima gent i moltíssims pares que van anar en els seus xiquets, de nules també, i a més els carrers de Mascarell dona la sensació de que siga com un Sant Fermín, perquè com són estretets, sí, sí, i n'hi ha curvetes,
1: se presta.
0: I va agradar moltíssim l'experiència. No te puc contar els centenars de persones que n'hi havien. Va agradar tant que vam decidir que enguany havia que renovar el tema de la transhumància. El dia que no agrada i no vagi a ningú, ho llevarem del cartell. Exacte. Però
1: mira, avui, sense anar més lluny, l'hem tingut així la transhumància de Víctor Roden, no s'ha sigut en concret. Guillermo Latorre, més coses, perquè jo, quan s'apropa a Fituritat, vull dir, bueno, i allí exactament, i què tal, no?, i què feu, i al marge de, òbviament, de la promoció i tal, sempre se fan contactes, sempre coneixeu coses noves, i una d'elles, si no m'enganyem, crec que és el que ha propiciat lo del tema del concurs de fotografia del Rincón Favorito, que ahir mateixa heu atorgat el premi.
0: Aixina és. Moltes vegades que pregunteu, bueno, i això de Fitur, per què servís? Per què aneu els polítics allà?
1: A favor de Madrid, no?
0: Aneu a sopar, aneu a... En absolut.
1: Aneu a fer-vos la foto.
0: Correcte. No, jo... Almenys jo no parlo per els demés, jo sí que vaig a treballar, vaig a conèixer a proveedors, a empreses que els mesos anteriors, a partir d'octubre, novembre, desembre, preparant-se Fitur, ja se posen en contacte amb nosaltres de si vais a venir a Madrid en Fitur, podríem vernos, comencem a agendar, i jo, tots els anys que he anat a Fitur, ja em porto, crec que 7, crec que l'any que menys reunions ha tingut ha sigut 14, és a dir, la palissa és important, però ojo, palissa agraïda, perquè a mi aquestes coses m'encanten, i te dona peu l'anar a Madrid a conèixer empreses que tal volta, si te quedes en nules, no contactes en ells, no? I no coneixes, són unes portes que t'obri Fitur, allí està tot el món dedicat al turisme i podem encontrar-nos tots. Què va passar en Fitur del 2026? Pues que vam conèixer a esta empresa, el Rincón Favorito, és una empresa d'àmbit nacional que es dedica a fer certàmens no programes de fotografia, també de curtmetratges, de cine, etc, del món de l'art, i ens varen contar en què consistia el concurs fotogràfic, que seria un concurs d'àmbit local, però que la foto guanyadora d'ací de Nules, que ja vaig ser premiat ahir, se n'aniria, i sa foto i sa participant, a l'àmbit nacional. Això a Nules a què li afecta? Bueno, pues que ara Nules tindrà una visualització a nivell nacional en xarxes socials, en mitjans de comunicació, de que entre totes les fotos de tots els ajuntaments que hauran participat d'àmbit nacional, ahí està Nules. I podrà tot el món, tota Espanya, podrà votar per a que ixa foto que representa a Nules puga ser la guanyadora. Al final ens obri les portes, ens dona a conèixer en, fora de la Comunitat Valenciana, que és la nostra intenció, de que comencen a vindre gent de fora, i crec que ha sigut una iniciativa, ja va participar moltíssima gent en el concurs de fotografia. De fet, el primer i el segon premi, els dos que van guanyar, no viuen en Nules. Això vol dir que han participat gent de fora i que el concurs este s'ha donat a conèixer fora del municipi de Nules, i dona a entendre de que, pues bueno, hem estat presents més enllà de Nules, i així tenim que treballar. I per cert, te faig una anotació: una altra de les reunions que vam tindre en Fitur 2026 també serà una realitat a final d'any. Te llanço la pedreta i te l'ampliaré.
1: Ahí n'hi ha notícia, no?
0: Correcte.
1: Molt bé. Pues, simplement volia jo afegir que el primer premi, perquè deia Guillermo que no han sigut ni de Nules, no, era Luis Rafael Quisman Moreno. I el segon, Oscar Emilio Barrera Teva. El primer i segon premi del Rincón Favorito, no? Que és el que heu fet en el dia d'ahir.
0: Això és.
1: Guillermo, 6 d'agost del 2026. Anem a avançar en este mes d'agost, anem a avançar en l'estiu, a partir, bueno, en Nules heu ficat la directa, vols dir, ara no parareu, suposo que a partir ja de la setmana que ve, pues ve tot el mejunge, no? Tindrem també la teva companya Blanca per ací, que es portarà coses. Què diu Guillermo, la torre, que li diu, no, als oients que puguen estar escoltant-nos ara, de com queda este mes d'agost, que sempre, quan jo parlo amb vosaltres, no, amb la gent que gestioneu coses, sempre dieu, home, feina n'hi ha, és un poquet més inhàbil que les altres, va tota una altra marxa, també n'hi ha que entendre, que n'hi ha personal, tècnics, funcionaris, de vacances i tal. Com definim el que ens queda del mes d'agost, Guillermo?
0: Pa l'administració local és un mes de locos. Si cridareu al company Ramon Lucas...
1: A veure, definir-me això, que és un mes de locos.
0: Per la gent és molt... Pels veïns de Nules és probablement el mes més esperat de tot l'any. Comencem agost en les festes de Sant Roc en la Mar. Festes... tenim actes taurins, tenim actes com el castell de focs piroaquàtics. Són coses molt emblemàtiques que ja estan molt arraigades en la nostra mar. Després seguim ja en les festes de Sant Bartomeu, les festes patronals que tot el món, tot el veí de Nules espera, en el dia de la crida i demés, i després tenim les festes de Mascarell, és a dir, sí, que per Mascarell és el mes més gros probablement.
1: En guany també pel tema de l'incendi va haver que aplaçar, no? Se va fer uns dies després lo de la presentació de la Regina i tal.
0: Correcte. I el també és el mes de la presentació, que se va retrasar 6 dies, el van fer el divendres passat, és a dir, és un mes d'actes que per al veí, el que és de Nules, és segurament, juntament en les festes de la Soledat o probablement en Sant Vicent, però és el mes més esperat de tot l'any. Per què dic que és de locos per a l'administració? Perquè anem de cul. Literalment anem de cul de feina. La meva companya Blanca s'està partint els cuernos per programar.
1: La tindrem així la setmana que ve.
0: Ja vos ho contarà ella, el patiment que està tenint, que al final és una feina agraïda, perquè al final veus el resultat i veus que agrada i demés, i... Però, per exemple, Ramon Lucas, consell de la brigada...
1: Avui teniu el fanoleig allí també, correcte, no? Per coses que me venen al pensament, la gent del dia d'avui.
0: També algo molt arraigat, i a més és una cosa molt xula perquè és un taller molt dinàmic per a que els menuts puguen fer els seus fanaleig en la família, buidant una sandia, etc. I queda molt bonic. És una festa molt... També hi haurà un correfocs. És algo molt arraigat.
1: Disculpa la interrupció, sí, perquè estaves nomenant-me precisament a Ramon Lucas, el regidor de la brigada, Guillermo.
0: Sí, Ramon Lucas és que va de loco. Ara estava, el vaig estar ahir en ell. És que estic, ara estic en Sant Roc.
1: És que me demanen totes coses, no?
0: Sí, estic, perquè jo volia, precisament volia que m'ajudara la brigada a fer una cosa de la meva àrea, i li vaig dir: Ramon, per favor, necessita això. Guillermo, ara no, per favor, que passe Sant Roc, perquè tinc a tota la brigada ara fent Sant Roc.
1: Ja hi parlareu, no?
0: O sigui, és un mes de locos, però per la gent és el mes probablement més esperat. Jo, simplement com a membre de l'administració, pues, desitge de tot cor que tant els veïns de Nules com els veïns de Mascarell disfruten en harmonia i en calma, dins de l'ordre, en les festes que hem programat, que sempre intentem fer les millors festes que podem i sabem, i esperem que siga un mes d'agost molt agradable per a tots els nostres veïns.
1: Pues t'agraeix la visita, Guillermo Latorre, avui ací, a Ràdio La Vall d'Osona, este dijous 6 d'agost del 2026, per a que repassem tots estos temes d'actualitat. Avui centrat en l'agenda, ja saben, es fan a l'eix en Nules, en la part, en l'Estany, no?
0: Sí.
1: De Nules. La setmana que ve parlarem en Blanca també de festes, també en Ramon Martínez tenim coses que comentar. Donar-vos les gràcies en nom de tots, de la Vall, de tots els municipis afectats, també on està Nules, per tota l'acollida que ha fet el poble de Nules a tots els necessitats. Nules també era afectat, té un terme grandíssim també, que toca molta part de la Serra d'Espadà. Dins del terme de Nules, jo suposo que la majoria de la gent ho sap, està tot dins de Nules, el terme de la Vilavella. Tremenda la preocupació que va haver ahir. No les ha estat a l'altura, o demostrar que som un poble solidari, un poble germà de seus germans, i l'agraïment que sàpigueu, que s'ha donat a conèixer l'agraïment de tota la gent que ha patit esta tragèdia, perquè ha sigut esta tragèdia, este patiment de tants i tants dies. Mil gràcies, i ara toca alçar-nos tots junts. Ja has dit una frase abans que m'ha encantat. Ara és el moment de que parlen totes les administracions. Parlar. I s'ha... Jo crec que això és la clau. No sé tu què penses, Guillermo.
0: Sí, no? Que podem, Vicent, en la política...
1: Discutir en altres coses.
0: Correcte. En la política podem discrepar de moltíssimes coses. Això, després podem entrar en ideologies, això me pareix bé, això me pareix mal. Però quan ve una catàstrofe, quan ve algo... ja puga ser la Dana que varen passar, que van...
1: És que ja són massa coses seguides, Dana...
0: Sí, és que sempre tenim alguna cosa i lo normal és que deixem la política a banda en estos temes i ens posem tota una en intentar millorar aquestes coses. Ja no parle de l'educació, ja no parle de la sanitat, olvidem-se de tot això. Ahí discutim tot el que vulguem.
1: Sí.
0: Però ve la Dana, pues bueno, reconstrucció, ajudes econòmiques, ajudem a les famílies, ajudem a totes aquelles persones que varen patir, víctimes personals dins a casa. N'hi ha que mostrar un poc d'empatia. I dona igual el color que tingues. Ara lo mateix. Quants municipis afectats n'hi ha? 16? Anem amb tots això. Ajudes econòmiques, ajudes a totes aquelles persones que han perdut part del seu ganau, part dels seus animals.
1: Sí, les seues explotacions, ramaders...
0: És que és la seva font d'aliment d'esta gent. Són persones que se dediquen probablement a això. Les persones que han perdut el seu immoble i les dues cases disseminades, en seguida ajudar-los, perquè si no se'n van a dormir. Ah. És a dir, hi ha coses que se poden discutir, lo que vulguem, però en estes temes lo mínim que se demana a les administracions, i a nosaltres també, com a administració local, és mostrar empatia, com vam demostrar des d'un primer moment. Els 17 polítics que estem en l'Ajuntament, dona igual de la ideologia que fora, el dissabte a les 4 David ens va citar per a que tots estiguem allí a ajudar, i els 17 consellers de l'Ajuntament de Nules, dona igual de quin partit polític érem, allí estàvem ajudant a tot el món que arribara al poliesportiu municipal o al multifuncional. Això és el que demanem a les altres administracions, i hem demostrat en Nules que se pot fer.
1: Per això és en el que ens quedem. Això és veritablement allò bonic. Guillermo Torre, un plaer com sempre, i que tingués bon estiu. El que resta d'estiu tornem a xerrar. Bon dia.
0: Igualment, bon dia. Vicent.
2: Hoy por hoy, d'estiu, amb Vicent Arnau.
3: El silenci no habita en llocs corrents, s'amaga en racons extraordinaris. Descobrís noves sensacions en...

0: En 31 graus de temperatura en estos moments a l'exterior, 2 de la vesprada, ja s'han minuts temps per a repassar l'actualitat d'aquest dijous 6è dia del mes d'agost del 2026, un dia en el que seguim avançant cap al cap de setmana, que tindrem les mateixes temperatures, 34 de màxima, 22-23 de mínima, en molts esdeveniments, molta festa repartida i festa que ja no falta que arribi el cap de setmana per a que estiga en marxa, com per exemple és el cas de Moncofa i també en el dia d'avui en el cas de Nules, la festa dels fanalets que ens contava el regidor de Tradicions, Ramon Martínez.
1: Perquè nosaltres la festa la fem, primer fem, per la nit fem la cercavila, per la platja, acompanyats per els dimonis del poll, perquè donen un poc de llum, de color i tal. Cantem, tenim tres parades per cantar el Chicho Cochero, que és la cançó de que tu sabien de que se cantava la nit de o quan ensenyen el farolet, pues el Chicho Cochero, i mos acompanyen els cabuts. Però abans en l'estany, en el Parc Natural de l'Estany, se fa un taller de confecció. I allà en el taller de confecció pues, s'ha convertit ja en una festa completament familiar, d'amics que van els xiquets en el melonet i allí pues, el treballen, el fan, l'Ajuntament es donem la cordeta, es donem el siri, es donem tal, i els membres de la corregidora que ja estan molts anys fent els melonets pues, estan allí i s'ajuden, i a part sempre fem una activitat.
0: Però al marge de lo que són estos esdeveniments festius, culturals, també encara estem fent valoracions sobre un incendi que no està apagat de manera oficial, encara està, això sí, controlat, afortunadament. Avui Guillermo Latorre parlava de l'incendi i feia esta interessant reflexió, i sobretot, ja que amb tots els municipis afectats és el moment d'unir forces i de poquet a poquet tornarà a una normalitat que tardarà molts anys en recuperar-se. Per tal, de veure-ho conforme estava fins el moment abans del migdia del dissabte 25 de juliol.
2: Nosaltres que hem viscut això, perquè sabeu que Nules ha sigut un centre d'acollida tant de Vilavella com d'Artaneia, hem estat al peu del canó tots els dies des del dissabte, n'hi ha que destacar el paper fonamental de les administracions, no? tant Conselleria, Diputació com l'Estat ens han visitat diverses voltes a Nules, i a la mínima que necessitàvem alguna cosa despenjaven el telèfon davant nostre i agilitzaven qualsevol tipus de tràmit. Per tant, en altres coses que puguem enfadar-nos, però en això sí que n'hi ha que dir que les administracions han estat al peu del canó, i per això dia que ara, per lo que comentaves, és el moment de que les administracions parlen. Hem conegut que des de Conselleria i des de Diputació se'ns donaran fons econòmics als municipis afectats, no només per la reconstrucció, la part privada dels animals, dels ganaders que hauran perdut els seus animals, sinó per a l'administració local, tota aquesta part de la Serra d'Espadà, tot aquest llenço de verd que teníem, pues que els pobles puguem tornar a renaturalitzar aquesta zona i que torni a ser l'esplendor que n'hi hagi. Però jo crec que així, lo que a banda que està molt bé que les administracions ens aporten econòmicament una ajuda per a poder tornar a aquest verd que teníem, sí que els ajuntaments en tindrem que entendre en aquesta reforestació i en aquests treballs de reacondicionar la nostra Serra d'Espadà, perquè al final és comuna, és a dir, la Serra d'Espadà cada un té el seu trosset, la vall té el seu trosset, però crec que tenim que anar tots a una, perquè si ho mirem en perspectiva, la Serra d'Espadà és de tots. Per tant, ara ve el treball dur, ara ve el treball de consolidació d'un espai protegit natural dels més importants que n'hi ha en la Comunitat Valenciana, i que tenim que treballar colze a colze en les diferents administracions per a que tot torni al seu esplendor.
0: Treball dur que se farà també per a netejar les finques del Viciedo al costat del jaciment del Benicató, que és la gran aposta de Nules per a recuperació del patrimoni, i també, per què no dir-ho, de cara al turisme.
2: Ja, el tenim un projecte redactat d'un arquitecte del municipi. El projecte tindrà tres fases, perquè és un projecte ambiciós. Estem parlant de que quan anem per el caminàs i anem a girar a mà esquerra al camí Viciedo per encontrar-nos a 800 metres en el jaciment del Benicató, ja sabem, perquè ho han comentat, que el Viciedo no accepta un vehicle de gran format. És un camí molt estret, està asfaltat, però és molt estret i només permetís el pas en un sentit i d'un vehicle normal. No podria passar un autobús, per exemple. I això és un hàndicap, és un problema, perquè tens un jaciment ara molt arreglat i molt atractiu turísticament, però que, sin embargo, no podria accedir un autobús. La solució té que ser ampliar el vial. Primer pas per ampliar el vial, n'hi ha que comprar totes les parcel·les, totes les finques privades que estan al voltant del Viciedo, paret en el Viciedo. Bueno, pues lo primer que han fet ha sigut presentar una oferta a 13 propietaris de les parcel·les que hi ha fins al jaciment. Des del caminàs al jaciment, són 13 parcel·les que linden en el Viciedo i són 13 propietaris diferents als que ja han presentat una oferta formal. Una vegada tinguem les 13 parcel·les dins de l'administració municipal, el següent pas seria la fase 2, que és l'acondicionament mínim del camí de l'ampliació del vial per a que ja puguen passar els primers autobusos. És a dir, no anem a asfaltar de primera en la fase 2, no anem a asfaltar ja el camí, perquè estem parlant d'un projecte de vora 250.000 euros.
0: Per això el que comentava Guillermo Latorre sobre un dels importants projectes que té el municipi de Nules. En la vall, al marge de la preocupació que tots i totes tenim de cara a l'incendi d'aquesta finestra única que a partir del proper dilluns quedarà instal·lada també en l'Ajuntament, activitats típiques, les d'estiu, les que ja s'havien anunciat abans de que passara aquesta autèntica catàstrofe i que la vida, òbviament, té que continuar, les activitats de les nits d'històries i historietes i sa programació que en agost i sobretot a partir de la propera setmana torna a agarrar amb força, com ens recordava Javier Ferreres.
3: Després del 22 d'agost tindrem la Vall del Centenar. Tots els centenars que enguany se celebren, totes les efemèrides de 100 anys que se celebren en el poble, que en són vàries, per tant no vaig a desvelar ni ninguna, però allí se desvelaran, perquè no és només que s'ha celebrat enguany, campanar, sinó que n'hi ha moltes altres efemèrides, primera biblioteca, vàries més, que anem a ficar en valor també en esta passejada. I després del 29 d'agost, dins d'aquest cicle que també vam inaugurar fa quatre estius de Simon, de lo que és el casc històric i que pareix que atrau més, no?, a l'hora de contar històries, pues Simon d'aquest casc històric i buscar, igual que vam fer en el barri Toledo, un guany anirem al barri Carbonaire. És un barri que encara que allí no podem contar històries dels carrers, perquè els carrers pues, estan numerats com si fos Manhattan, que allí una travessia a dos, és impossible contar històries dels carrers perquè no tenen nomenclatura, però sí que n'hi ha altres històries.
0: Normalment s'ha de pensar que una de les històries que se poden contar aquests darrers dies del mes d'agost és que va ser un dels barris que van entendre que ser evacuats per l'incendi. Ironies de la vida. 2 de la vesprada, 25 minuts.
4: En Caixa La Vall Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
5: Y en Caixa La Vall Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa La Vall.
6: De l'1 al 9 d'agost viu les penyes en festes. Més de 100 actes per a gaudir de la Setmana Gran de la Vall. Amb el suport de l'Ajuntament de la Vall d'Uixó, Regidoria de Festes.